nanay ayat ko anapod no anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa